0: caixabank.net.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
6: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.
7: Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La 1:56, avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Ruth Merino, qui el dia de la barrancada era la portaveu de la Generalitat i consellera d'Economia i Hisenda. Ha assegurat que l'emergència començà a preocupar-li a partir de les 8 de la vesprada perquè fins llavors va estar reunida amb el seu equip preparant Lucía els pressupostos de la Generalitat.
2: No obstant, la primera vegada que va sentir parlar de la Dana va ser a les 9:15 del matí. Ha explicat la magistrada que com a portaveu de la Generalitat li anaven facilitant dades verbalment i que el gruix de la informació de l'evolució va assumir-la la consellera Salomé Prades, que és una de les dues persones imputades en la investigació de la tragèdia.
1: Finalment, no va ser un assassinat masclista, sinó una desgraciada mort per causes naturals. Parlem de Maria del Carmen, la dona de 56 anys que era trobada morta per la Guàrdia Civil en les últimes hores a Almoradí. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
3: La primera noticia la dio la delegación del gobierno para la violencia de género a través de la red social X a las 10:16 de la mañana al publicar estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de dos mujeres en la provincia de Toledo y Alicante. Los primeros indicios recabados por los agentes, así como diversas contradicciones observadas, hicieron sospechar del marido de 61 años que quedó en calidad de detenido. Si es verdad que sobre este hombre pesaba una denuncia en 2008 y la mujer fue incluida en el sistema Biogen, aunque en todos estos años no ha habido nuevas denuncias. Medios de comunicación e instituciones empezamos a dar por hecho de que se trataba de otra muerte machista. La propia Guardia Civil habló de un presunto caso. Sin embargo, practicada la autopsia a la mujer, la benemérita descartó después el crimen y difundió que la muerte se había producido de forma natural, tras lo que el marido quedó en libertad.
1: La Policía Nacional ha detingut a Sagunt un home per disparar contra un vehicle després d'una discussió de trànsit. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
4: Els fets van ocórrer el passat 14 de juliol després d'una disputa entre el sospitós que circulava en motocicleta i el conductor del turisme. Segons la investigació, l'acusat va disparar amb un arma de foc contra la porta del vehicle i va fugir a gran velocitat. La policia va aconseguir identificar-lo gràcies a una imatge captada per un veí just abans de l'incident. El detingut està acusat d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes. El jutge ja ha decretat el seu ingrés a la presó.
1: Desarticulada a Castelló, una xarxa dedicada a estafes bancaris amb 13 detinguts i 500.000 dades intervingudes. Hi ha 5 investigats a València, Madrid, Palma i Toledo. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
5: La Guàrdia Civil assenyala que els detinguts enviaven missatges SMS falsos i realitzaven telefonades fent-se passar per empleats bancaris per obtindre claus i accedir als comptes. Ana Isabel és la portaveu de la Guàrdia Civil.
6: Las víctimas accedían a estas páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica. Posteriormente, contactaban telefónicamente con ellas, haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.
5: La investigació va començar l'any 2024 després d'una denúncia per una estafa d'uns 30.000 euros. La investigació continua oberta.
1: I un jove menor d'edat de 17 anys ha resultat ferit en un acte de baus al carrer que s'estava celebrant en les últimes hores a Moncofa, a la Plana Baixa. Ha hagut de ser traslladat fins a l'Hospital General de Castelló, on es troba hospitalitzat amb pronòstic reservat. Tornen els avisos rojos per altes temperatures a la comunitat. Demà dijous, el litoral sud de València i el d'Alacant estaran en avís roig per temperatures que podran arribar fins als 42 graus de màxima. Arribem a les 2, continua la ràdio, continua Onda Cero. Molt bona vesprada.
7: De comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El sofocón insoportable de esta tercera ola de calor que dispara el riesgo de incendios en todo el país. El drama del fuego de cada verano que se repite una vez más. Y el incendio procesal que se le avecina al expresidente Zapatero, cuya cabeza le sirvió en bandeja de plata al juez ayer, su amigo, correveidile para el juez Calama, testaferro para la UDEF, ex socio y ex amigo para Zapatero, Julio, Julito Martínez. En la Moncloa se daba por descontado